0: Ja Gonzalo s'hi ha referit, però ho hem de dir, perquè això només ho hem viscut nosaltres. També és una victòria de Junts per Catalunya. Perquè vull recordar que el 31 de gener, quan nosaltres vam dir que aquesta llei, veient com anaven els jutges, que la boicotejaven, que buscaven qualsevol esquerda per no aplicar-la, vam dir que calia blindar-la molt més. I per això no vam votar a favor d'aquella llei d'amnistia, perquè nosaltres, com s'ha dit, no vam negociar per uns. Sempre vam negociar per tots, per tota aquella gent que es va implicar i que va patir la repressió del referèndum de l'1 d'octubre. Per això avui nosaltres tampoc citarem ni noms ni cognoms, perquè hi ha milers i milers de noms i cognoms que van fer possible aquell referèndum i centenars de persones i al voltant seu les famílies que estan patint la repressió de l'Estat. I recordem-ho, ens van dir absolutament de tot, però gràcies a la posició de Junts, gràcies a fer-ho robusta, doncs avui hi ha molta gent que es podrà beneficiar d'aquesta aplicació de la llei d'amnistia que en el text del 30 de gener no s'hagués pogut beneficiar. I vàrem insistir, i vàrem dir en aquell moment, l'única resposta que teníem va ser persistim, val la pena, hem de defensar tothom i acabarem guanyant. I avui ha estat així. I aquest és el sentit moltes vegades quan es parla de la utilitat de la política o de ser útils en la política. Avui nosaltres ens sentim molt útils en la política perquè hi haurà molta gent que potser no s'hagués beneficiat de la llei d'amnistia que avui es podrà beneficiar. I això és el que fa Junts per Catalunya, és el defensar les persones per damunt d'estar pendent de si el titular d'un dia per l'altre serà més beneficiós o no serà més beneficiós. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui a Europa els està dient que ja haurien de ser a casa. Però també és un gran pas, insisteixo, per milers de famílies que estaven pendents, que el seu net, que el seu fill, que el germà, que el marit, etc., estaven pendents d'una sentència que els podia acabar d'arruïnar la vida. I per tant, avui és un gran pas endavant per tota aquella gent que per conviccions es van moure per fer possible el referèndum de l'1 d'octubre o en aquesta lluita democràtica i legítima per la independència de Catalunya. La justícia de debò és això que hem viscut avui. Estem parlant de justícia, no estem parlant de perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és perdó. És més, la llei d'amnistia és una esmena a la totalitat i avui ha estat avalada a la repressió de l'Estat. Però, esclar, una cosa és la justícia de debò i l'altra és la cúpula judicial espanyola, que està plena de justiciers, d'activistes polítics vestits amb toga, que continuen bloquejant aquesta aplicació de la llei. A Espanya, ho hem dit moltes vegades, hi ha moltes anomalies democràtiques i una és aquesta, jutges que desobeeixen la voluntat del poder legislatiu i que fan política des de la toga. Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima. I per acabar, insistir, escolteu, avui és un molt bon dia per Catalunya, un molt bon dia per l'independentisme. Com deia abans, la llei d'amnistia és una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer de l'Estat espanyol. És una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga. Junts per Catalunya vàrem negociar i aprovar una llei, i per això també estem tan contents com aquesta que avui ens ha avalat, sense renunciar a res, sense renunciar a seguir treballant per fer efectiu el dret a l'autodeterminació de Catalunya, sense renunciar a la unilateralitat, sense renunciar a allò que a nosaltres ens defineix i a tants milers i milers i milers de catalans. I avui, si vostès es miren en els termes que s'ha expressat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, veuran que és molt respectuós amb la legitimitat del referèndum de l'1 d'octubre i amb la lluita del poble català per assolir la seva independència. Un respecte i una manera de parlar que no hem vist en cap institució espanyola. I això també és una gran victòria, perquè si algú es pensa o vol fer arribar el discurs que amb la llei d'amnistia, que ara alguns també apareixeran...
1: La reacción de Junts per Catalunya con el secretario de organización, Jordi Turull, reaccionando a esa sentencia del Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que avala, dice que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario. Uno de los artífices, el ministro de Justicia por alusiones, Félix Bolaños, comparece en directo reaccionando a esta sentencia histórica del Tribunal Europeo.
2: Del gobierno voy